Contrabanda FM, com sabeu, una ràdio lliure, no comercial, que aquest any 2021 compleix 30 anys d'emissions en viu i que ens pots escoltar al 91.4 de la FM de Barcelona i a través de la nostra pàgina web www.contrabanda.org.

I a més aprofitem per saludar la gent que ens escolta a través de Somreig FM, allà al 106.0 de la Costa Brava, i també la gent que s'escolta a través de Radio Activa, al 107.6 de la FM d'Alcoi Rodalies i al 98.2 de la FM del Val d'Albaida. I per suposat també una saludació si estàs escoltant a través de la parrilla d'Ovejas Negras.

013 9533. També pots enviar-nos un correu electrònic a l'adreça escarratajara@yahoo.es. O a l'apartat de correus, els més clàssics, 748-0800.

comencem amb les novetats, que com diem tenim unes quantes pel programa d'avui, i començarem amb un dels grups preferits del programa. Parlem dels Sacats, banda bilbaïna, que, bueno, que estan preparant un nou LP. El títol és Yuyu, i bueno, és un nou LP que està editat aquesta banda per Brixton Records. Sortirà a la llum aquesta setmana que ve, el dia 31 d'octubre, a la nit de Halloween. I és que, bueno, té aquest nou treball dels Sacats, el Yuyu, com diem, bueno, té així unes reminiscències, no?, també una mica unes aires de Nova Orleans, del Mardi Gras, també, bueno, com sempre, els arrels jamaicans que tant agraden, i l'estil particular dels Sacats. Com us deia, aquest disc sortirà aquesta setmana, el dia 31 d'octubre, però han penjat a les xarxes, el single, que es titula La Missió, i bueno, tota una declaració d'intencions. També a les xarxes podeu veure un petit vídeo d'uns 15 minutets, una cosa així, que han penjat, una mica de making of de com es va enregistrar aquest nou treball dels Sacats. Així que us deixem amb aquest single de presentació i amb moltes ganes de poder escoltar

después de escuchar el adelante, el que será el nuevo LP de Akash, el tema de la misión, que va a ver, también han presentado en las terceras semanas un altra tema, que es bueno, una versión del grupo Mexica Inspector, del tema Si Suena, lo que bueno, están colaborando en un disc d'homenatge a aquesta banda que compleix 25 anys als escenaris, i el que han fet és això, no? Moltes bandes de tot el planeta van fer la seva particular versió d'un tema de Inspector, i els Akash

I seguim amb més novetats. Ens quedem amb el segell de Brixton Records, també presentant un adelanter que serà el nou disc dels barcelonins Trop Collective. Aquesta banda que és, bueno, que es va formar fa, crec que cap al 2016, una cosa així. I bueno, una banda bueno, que sona molt bé i una mica, bueno, mesclant una mica els arrelaments del jazz i de la música jamaicana.

És el Drop Collective que estan presentant aquest disc en directe. De fet, bueno, estan fent com una gira en centres cívics d'aquí de la ciutat de Barcelona. I bueno, queden dos dates. La primera és el dia 26, just el dia que presenten el nou LP, que és el centre cívic del Tomàs a Cuevas, allà al barri de les Corts. I després el dia 17 de desembre en el centre cívic de Clan Cariana, en el districte de Sant Andreu. Podeu fer les reserves de les entrades a la pàgina web dels centres cívics, però bueno, teniu tota la informació a

Y escoltarem aquest tema, el Consign, single d'adelant del nou LP de Reserve Collective, que portarà el mateix títol, Consign. Així que us deixem amb aquest adelant.

Així sonava el Camp Saim, el avançament del que serà el nou LP amb el mateix títol del Strop Collective, i continuem a l'Escarlata Jara repassant novetats. I bueno, una que teníem ja des de fa setmanes aquí preparada, també de Brixton Records, parlem de la banda Northeast Sky Orchestra, aquesta banda italiana, que bueno, que ja a principis de l'estiu havia tret un parell de singles del que seria el seu pròxim treball, també amb el segell de Bilbao, Brixton Records, però bueno, que hauria de, en principi hauria de sortir aquest disc a mitjans d'aquest any 2021, bueno, sembla que s'està retrasant una mica, però bueno, podem escoltar aquests dos singles, el primer, Roma, Tokio, París, que bueno, una mica així una barreja d'estils, cantat en mig italià, mig castellà, i després el primer single que van tret, que és el tema titulat Un altre instante, que també és com es titularà aquest nou grup d'aquesta banda, i la veritat és que sona molt, molt bé. És una banda que ens agrada també molt al programa i que sembla que també estan molt actius darrerament. Escoltarem aquest tema, Un altre instante, el single del que serà també el pròxim treball de la Northeast Skies.

és orquestra, continuem amb bandes de ska jazz, i a manera de punxar un single que ha tret la gent de ska jazz Messengers, aquesta banda venezolana, que bueno, que ha fet una versió del tema It's All Right, una canció original de Curtis Mayfield and the Impressions, que bueno, que sembla que en els darrers mesos, bueno, s'ha posat una mica de moda perquè apareix a la banda sonora, bueno, és una de les temes principals de la banda sonora de la peli Soul, aquesta d'animació, i bueno, pues la banda venezolana que hi ha Messengers, pues, bueno, ha decidit fer la seva pròpia versió d'aquest tema. La veritat que sona molt bé, també amb l'estil peculiar que té la banda, i bueno, també prometent que és un avançament del que serà un pròxim LP d'aquesta banda, que esperem amb ganes també, perquè bueno, van escoltar i van punxar per aquí, també hi presenta el primer disc d'aquesta banda, de les Casa Jazz Messengers, i la veritat és que ens ha agradat molt. Així que res, escoltarem aquesta versió que es marca de It's All Right, a veure què...

0: és una banda que bueno, ja va sonar aquí al programa, però feia temps que no sentíem parlar d'ells. Parlem dels italians de One Droppers, que bueno, és una banda que va tret un parell de discos, jo crec que cap al 2015-2018 va ser el darrer treball que van editar. I bueno, no sabia res d'ell des de fa molt temps, com deia, crec, bueno, arrel de la pandèmia es van juntar i, bueno, com moltes bandes, van gravar pues, bueno, uns quants vídeos així d'aquests, no?, de la pandèmia, de cadascú a la seva casa, fent versions i tal, bueno, i sembla que s'han animat i han decidit, pues, bueno, editar aquest nou treball, que, bueno, que tenen per títol Coconuts from Space. I, bueno, la veritat és que està molt bé, podeu escoltar el treball sencer i el Bandcamp de la banda, també podeu, bueno, comprar l'edició en CD o en vinil d'aquest Coconuts from Space, el nou LP dels One Droppers, i la veritat és que està molt bé. Té, bueno, algun tema instrumental i, bueno, alguns temes també, bueno, varien una mica en els estils de la música jamaicana, no? Alguns temes més pues, tiren fins i tot al bugalú, alguns temes més cames tradicional, alguns més tranquil·lons, així, més rocksteady. És a dir, que he escoltat un parell de vegades aquest nou LP i la veritat és que sona molt bé. A més, compta amb col·laboracions de luxe, ja que, bueno, a les veus, pues, bueno, en varios temes, en tres temes diferents, pues, bueno, col·laborem amb Mr. T-Bomb, amb Vic Ruggiero de Slackers i amb Jesse Wagner del Sourlights. Així que, bueno, està molt bé, així que, bueno, us recomano que les fer una escoltada aquest Coconuts from Space, l'últim treball dels One Droppers. Bueno, segurament posarem més temes aquí a l'Escalat en els programes venides, bueno, perquè testeu una mica també l'LP i per posar alguna d'aquestes col·laboracions, però avui per presentar-ho jo crec que millor que fer-ho amb el primer tema de que obre aquest Coconuts from Space, en títol d'aquesta mateixa cançó, i, bueno, un tema instrumental que la veritat és que sona molt bé. Així que us deixo amb els Rattlers.
1: 10 minutes, 10, 9, 8, 7,

I comencem amb una cita pel pròxim cap de setmana, del 29 al 31 d'octubre, que és el Festival Seguit Laut, el Festival de Música Negra d'aquí de Barcelona, que després de la cancel·lació de l'edició de l'any passat per motius de pandèmia i demés, doncs, bueno, aquest any vol tornar amb més força. I, bueno, una edició de 3 dies en el que, bueno, estaran actuant artistes bueno, també internacionals i locals, com ja estaran acostumats a aquesta gent del Seguit Laut. I, bueno, podrem veure a Nadia Rose, al Frente Cumbiero, a Ruth Gunnen con Pink Gordon, Rodrigo Laviña presentant el nou LP, també Juli Giuliani presentant el nou LP. I, bueno, com sempre també ja ens tenen acostumats la gent del Say It Loud, no només el festival tracta d'actuacions musicals, sinó que també, bueno, es presentaran en un parell de xerrades, un parell de llibres dedicats a la música. Aquestes presentacions dels llibres es faran en el espai allà de la comunal, a Sants. Bueno, s'ha de reservar també invitació, l'entrada és gratuïta, però s'ha de reservar posto. I les actuacions musicals, també com les darrers anys, seran allà a la Fabra i Coats. Ja us dic, aquestes 3 dies, divendres, dissabte i diumenge que ve, els abonaments sencers, diguem, per tot el festival estan esgotats, però crec que encara podeu agafar entrades per dies. Aquí des de l'Escarlata, bueno, jo us recomanem possiblement el diumenge, és el dia que menys ens agrada, ja que, bueno, entre altres artistes com el Frente Cumbiero o les Purple Rockers o la gent que estarà punxant per allà, estarà actuant tancant la nit Bing Gordon, juntament a la gent de Rose Garden Sound System. I, bueno, Bing Gordon, un trombonista jamaicà mític, bueno, allà va començar a estudiar al Salfaboy School i, bueno, després, pues, bueno, ha tocat amb molts dels artistes mítics, no?, de jamaicans. I, bueno, que se segueixen actiu en allà fincat a Brighton, a Anglaterra, amb este col·lectiu, amb la gent de Roots Garden. I, bueno, estaran tocant el diumenge a aquesta nova edició del Say It Loud. Així que, res, recomanem molt aquesta edició, fent-li un cop d'ull a la pàgina del Say It Loud, sayitloud.cat, perquè, bueno, allà tindreu tota la informació, també de com estem involucrant l'edició, no?, amb les mesures Covid i tota aquesta història, i també podreu veure, pues, bueno, tots els artistes, horaris i sobretot aquestes xerrades també de presentació de llibres que tenen molt, molt bona pinta. Escoltem Red Blood, un tema de Bing Gordon, que, com es diu, estarà actuant el pròxim diumenge.

Escarlata O'Hara, repassant una mica els propers esdeveniments, la llegenda, i el següent del que us volem parlar és un event contrabandista, un festival, bueno, un comiat fest que hem titulat, que, bueno, no us espanteu, no és que deixem d'emetre ni deixem la ràdio,

Vallès, que ens dona refugi des de fa 30 anys. I bueno, començarem una nova etapa al nou local de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, allà al barri del Raval, compartint local bueno, amb l'Ateneu i amb altres col·lectius del barri, que bueno, es fa molta il·lusió, però també bueno, es posa una mica trista el deixar aquest local mític de la plaça Reial. I bueno, no es venia en marxa de la plaça Reial sin fer-ho o sense celebrar-ho, i ho farem en una jornada el pròxim dissabte 13 de novembre aquí a la mateixa plaça Reial, al matí de 12 a 2 farem un ràdio en directe des de la mateixa plaça Reial. Bueno, esteu convidades a passar per la dinàmica d'aquest programa especial en el que bueno, intentarem portar contrabandistes mítics i vells bueno, per contar algunes batalletes no, d'aquest pis de la plaça Reial. I després per la tarda una sessió de concerts on seran actuant Punt Grossos, que és un grup de punk així per nens, públic més familiar. Després Mum, i per tancar la jornada Cumbia Caos. Així que bueno, us convidem a tots i a totes a passar-vos per aquí per la plaça Reial el pròxim dissabte 13 de novembre per despedir aquests estudis mítics a

Bé, bueno, podeu estar atentes a les xarxes, perquè bueno, és un esdeveniment de tot el dia, el dissabte a 13 de novembre, allà a la Teleunarmonia, aquest festival d'edició

de novembre torna un altre festival que també ens agrada molt allà a Ponent, a Lleida, la gent del Ponent Roots fan la desena edició d'aquest festival, 10 anys ja fent aquest Ponent Roots, la veritat és que passa volant, i bueno, ho farem amb concerts, com sempre. El dijous 11 estarà actuant Rudimentari, divendres 12 de novembre Juli Giuliani i Rodrigo Lavinia i su combo, dissabte 13 de novembre Clara Gisport, i el diumenge Mimicila con el seu grup i una sessió de vermú en què estarà punxant Miqui Puig. Bueno, teniu també tota la informació.

la setmana passada, que bueno, ja tinc Kira Perjar, que és tornar a aquestes edicions de, del RudeCat, que van començar fa un parell d'anys, i és el dia 1 de gener, dissabte, a la Sala Apolo. Estaran tocant els mítics català, juntament amb New York Escolles Ensemble, que bueno, tornen a les seves mítiques actuacions de Nadal o de Cap d'Any. I bueno, han sortit les, com es deia, les entrades a la venda aquesta setmana passada per aquesta nova edició del RudeCat. Estaran actuant el català i la New York Escolles Ensemble. Així que bueno, aprofitem aquesta excusa per punxar el català, que ens agrada molt el programa i sempre que podem ho fem. Escoltem el tio Manel.